0: Bon dia des de Ràdio La Maduixa, dimarts 25 d'agost del 2026, ja s'ho diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 35 graus de màxima, de 9 de mínima, en vent que primer serà el de l'est i després bufarà del sud a 15 km hora. L'índex ultravioleta està en nivell 7, la jornada serà majorment solellada, tot i que tancarem en algo de boira. Demà la temperatura màxima serà un poc més suau que avui. 25 d'agost, justet un mes d'aquella fatídica data del 25 de juliol en què començava el que serà recordat per sempre com l'incendi forestal de la Vall d'Uixó i que tant de patiment va provocar no només a la Vall d'Uixó sinó a tots els municipis de la Serra d'Espadà. Un incendi que el recordem de manera oficial encara no està extingit com a tal. I entre això hem tingut també l'incendi forestal de Segur i el patiment que especialment hem tingut en la localitat de Gàtova i també alguns conalls d'incendis de vegetació així al terme municipal de la Vall. Ja sabem que hi ha 3 mesos en aquesta finestra única que en este cas es troba també en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó per a canalitzar i on poden informar-se i gestionar tot el tema d'ajudes a les persones afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó. I al marge de tot això també se parla de festes. Festes en alguns casos que també van vindre condicionades per l'incendi, com era el cas de Nules, que va tindre que ajornar la presentació perquè es va pillar i s'ha datat el 25 de juliol, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Però afortunadament en tot això ha passat ja, també Nules està de festa. Regidora Blanca Silvestre.
2: Molta part del terme municipal de Nules s'ha cremat. Nosaltres, bueno, pues per sort, no vam ser desallotjats de les nostres cases, però sí que vam ser punt d'acollida, no? De gent d'Artana, de gent de la Vila Vella, i bueno, hem pogut viure en primera mà el que també és això, no? Que la gent hagi d'estar fora de les

0: dues cases, damunt en el cas d'Artana pues se va allargar més de lo previst, sí. Però bueno, també el donar les gràcies, no, al poble de Nules per estar a l'altura, per la seva solidaritat.
1: Una programació que replega en el dia d'avui, dimarts 25 d'agost a les 11:30 a la plaça Major, l'espectacle de Transhumància. Després en acabar al carrer Sant Francesc, repartiment d'orxata i visita a la Corro, a càrrec de la Comissió del Bou de Nules. El Mesón de la Tapa obrirà a les 12:30 de migdia. Després el torneig de la Fallera Calavera a les 7 de la vesprada al carrer Enrique Giner. Bou per la Vila a les 7 de la vesprada. Bou de la Ramaderia Margalós a les 7. Continuarà el Mesón de la Tapa i el Vespreig a les 8 en la plaça Presenci Nebot. I el sopar de Germanor amb l'actuació de l'orquestra La Pato serà a les 10 de la nit. I a continuació Disco Mòbil a càrrec del DJ Sergio Tormo. Tot això se replega en un llibret de festes del que parlava també la regidora Blanca Silvestre.
0: Estic molt contenta en este disseny del llibre de festes. El disseny ve de la mà de Ferran Bruno, que és un xic jove del nostre poble, ha estudiat disseny gràfic i pense que és superimportant, no? El paper de posar en valor la gent que tenim en el nostre poble, la gràcia que tenen per fer la seua feina, no? I damunt l'estima que li tenen a les nostres festes. I Ferran en este llibre ha volgut juntar dos coses que són la tradició i sa innovació, no, que ve de la mà de les nostres festes. En este cas, el que ha volgut plasmar un poc és que és l'element que és molt important per al poble de Nules, i és que nosaltres tenim un museu de medallística. Museu de medallística que pot ser la gent jove no estiga tan familiaritzat més enllà d'alguna excursió, no, que ens porten en el col·legi. I clar, tenint el museu de medallística, el que s'ha volgut fer són unes medalles que representen el que són les parts fonamentals de la nostra festa, no? I sa cultura, i sa tradició, la nostra plaça, i a través de les medalles que ha fet ell s'ha volgut plasmar i s'ajuntar la nostra tradició, el nostre patrimoni, en les nostres festes.
2: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
3: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
1: El tema de festes que també arribaran en la Llosa, de fet, entre ahir i avui, repartiment del llibre de festes, alcalde Ximo Llopis.
4: Nosaltres el dia 24 i 25 volem eixir ja a repartir-los a totes les cases, com sempre fent des de l'Ajuntament. Ens peguem ahir la curra, totes les vespraes, dos vespraes, d'anar casa per casa repartint el programa de festes junt a la reina, dama i els xiquets, que també són festerets. I bueno, i la veritat que bueno, pues hi ha molta il·lusió el dia 29 que comença aquesta presentació de la regina, i després ja pues del 3 de setembre al 13 de setembre, que bueno, que tindrem ja tot el que seran pues totes les festes patronals. Per tant, pues bueno, molta il·lusió per a que la gent també pues puga organitzar-se, puga disfrutar, i bueno, que puguem disfrutar tots d'unes bones festes.
1: Això en la Llosa, i a assenyalar també que de cara a evitar incendis, en guany ja veuen que està molt sensible tot el tema, per la calor, per finques abandonades, etcètera, etcètera. Precisament d'això parlava l'alcalde Ximo Llopis, de netejar aquestes finques abandonades, esperant en que ahí col·laboren i se posen al punt els propietaris de les mateixes.
4: Estan anant bé, ja n'hi ha moltes finques en el terme municipal que estan netes, que ja s'han netejat, i les que no, pues, bueno, pues al final a setembre entrarem l'Ajuntament, les netejarem i anem a intentar no tindre pues, les menys finques perdudes possibles dins del terme municipal de la Llosa. Al final està clar que, bueno, que alguna persona sempre se molesta perquè l'obligues a netejar la finca, però bueno, jo crec que conforme estan passant tot el tema d'incendis, conforme està tot el tema de plagues perquè n'hi ha més calor, conforme està cada vegada que tenim més conills i més problemes en el tema dels conills de cara a arrossegar les collites, els tarongers, sí. i tota la problemàtica que tenim. Tenim que actuar.
1: Pues parlem precisament de finques. La Unió alerta de l'elevat cost de produir aliments a l'estiu amb carburants un 90% i fertilitzants un 82% més cars que en el 2020. Això diu Carles Peris.
5: I en línies generals, els inputs agraris destinats al procés de la producció, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, suposa un increment de prop del 30%. Des de la Unió advertim, a més, que este context inflacionista no s'està traslladant als preus en origen als nostres productors. En aquest sentit, productes valencians estan patint uns diferencials molt grans de lo que és el preu en origen a lo que paga el consumidor.
1: I per demanar de l'Hospital de la Plana, o millor, li fa referència a ell des del PSPB, Rafa Simó.
6: A l'Hospital de la Plana, les urgències ateses només han crescut un 3%, però el temps mitjà d'espera s'ha disparat un 62%, fins a superar les més de 5 hores, segons hem descobert els socialistes atenent a les dades oficials. I això no és normal, i Sanitat ha d'explicar què està fallant, si la falta de personal, si hi ha problemes d'organització, o si falten recursos d'altre tipus.
1: I abans de l'esport, una darrera nota. La Diputació de Castelló reafirma el seu compromís amb la qualitat de vida de les persones majors i activa una línia d'ajudes per a excursions socioculturals. Darrera setmana d'agost i, per tant, de preparació de la UDE. Rupert Izquierdo.
7: La setmana tindrem els dos últims partits. Dimecres jugarem a l'estadi davant del Silla a les 7 de la vesprada, l'últim partit en casa de la pretemporada, i el dissabte a les 6 jugarem en Soneja, el que serà sí que serà ja l'últim partit de la pretemporada. Una pretemporada que està discorrint en molta il·lusió, la veritat. L'equip està responent molt bé, els nous jugadors estan causant una molt bona sensació.
1: I les farmàcies de Guàrdia no les servirà bé les coses. En Bertomeu 2, en la Vall, farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall, dimarts 25 d'agost del 2026. Ja s'ho diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 35 graus de màxima, de 9 de mínima, en vent que primer serà el de l'est i després bufarà del sud a 15 km hora. L'índex ultravioleta està en nivell 7, la jornada serà majorment solellada, tot i que tancarem en algo de boira. Demà la temperatura màxima serà un poc més suau que avui. 25 d'agost, justet un mes d'aquella fatídica data del 25 de juliol en què començava el que serà recordat per sempre com l'incendi forestal de la Vall d'Uixó i que tant de patiment va provocar no només a la Vall d'Uixó sinó a tots els municipis de la Serra d'Espadà. Un incendi que el recordem de manera oficial encara no està extingit com a tal. I entre això hem tingut també l'incendi forestal de Segur i el patiment que especialment hem tingut en la localitat de Gàtova i també alguns conalls d'incendis de vegetació així al terme municipal de la Vall. Ja sabem que hi ha 3 mesos en aquesta finestra única que en este cas es troba també en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó per a canalitzar i on poden informar-se i gestionar tot el tema d'ajudes a les persones afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó. I al marge de tot això també se parla de festes. Festes en alguns casos que també van vindre condicionades per l'incendi, com era el cas de Nules, que va tindre que ajornar la presentació perquè es va pillar i s'ha datat el 25 de juliol, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Però afortunadament en tot això ha passat ja, també Nules està de festa. Regidora Blanca Silvestre.
2: Molta part del terme municipal de Nules s'ha cremat. Nosaltres, bueno, pues per sort, no vam ser desallotjats de les nostres cases, però sí que vam ser punt d'acollida, no? De gent d'Artana, de gent de la Vila Vella, i bueno, hem pogut viure en primera mà el que també és això, no? Que la gent hagi d'estar fora de les seues cases, damunt en el cas d'Artana pues se va allargar més de lo previst, sí. Però bueno, també el donar les gràcies, no? Al poble de Nules per estar a l'altura, per la seua solidaritat.
0: Una programació que replega en el dia d'avui, dimarts 25 d'agost a les 11:30 a la plaça Major, l'espectacle de transhumància. Després en acabar al carrer Sant Francesc, repartiment d'orxata i visita a la Corro, a càrrec de la Comissió del Bou de Nules. El Mesón de la Tapa obrirà a les 12:30 de migdia. Després el torneig de la Fallera Calavera a les 7 de la vesprada al carrer Enrique Giner. Bou per la Vila a les 7 de la vesprada, Bou de la Ramaderia Margalós. A les 7 continuarà el Mesón de la Tapa i el vespreig a les 8 en la plaça Frasensi Nebot. I el sopar de Germanor amb l'actuació de l'orquestra

0: La Pato serà a les 10 de la nit i a continuació disco mòbil a càrrec del DJ Sergio Tormo. Tot això s'arreplega en un llibret de festes del que parlava també la regidora Blanca Silvestre.
1: Estic molt contenta en este disseny del llibre de festes. El disseny ve de la mà de Ferran Bruno, que és un xic jove del nostre poble, ha estudiat disseny gràfic i pensa que és superimportant, no? El paper de posar en valor la gent que tenim en el nostre poble, la gràcia que tenen per fer la seua feina, no? I damunt l'estima que li tenen a les nostres festes. I Ferran en este llibre ha volgut juntar dos coses que són la tradició i sa innovació, no?, que ve de les nostres festes. En este cas, el que ha volgut plasmar un poc és que és l'element que és molt important per al poble de Nules, i és que nosaltres tenim un museu de medallística. Museu de medallística que pot ser la gent jove no estiga tan familiaritzat més enllà d'alguna excursió, no?, que ens porten en el col·legi. I clar, tenint el museu de medallística, el que s'ha volgut fer són unes medalles que representen el que són les parts fonamentals de la nostra festa, no? I sa cultura, i sa tradició, la nostra plaça, i a través de les medalles que ha fet ell s'ha volgut plasmar i ser juntar la nostra tradició, el nostre patrimoni, en les nostres festes.
2: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año.
2: Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: El tema de festes que també arribaran en la Llosa, de fet, entre ahir i avui, repartiment del llibre de festes, alcalde Ximo Llopis.
5: Nosaltres el dia 24 i 25 volem eixir ja a repartir-los a totes les cases, com sempre fent des de l'Ajuntament. Ens peguem ahir la curra, totes les vespraes, dos vespraes, d'anar casa per casa repartint el programa de festes junt a la reina, dama i els xiquets, que també són festerets. I, bueno, i la veritat que, bueno, pues hi ha molta il·lusió el dia 29 que comença aquesta presentació de la regina, i després ja, pues del 3 de setembre al 13 de setembre, que, bueno, que tindrem ja tot el que seran, pues totes les festes patronals. Per tant, pues, bueno, molta il·lusió per a que la gent també pues puga organitzar-se, puga disfrutar, i, bueno, puguem disfrutar tots d'unes bones festes.
0: Això en la Llosa, i a assenyalar també que de cara a evitar incendis, en guany ja veuen que està molt sensible tot el tema, per la calor, per finques abandonades, etcètera, etcètera. Precisament d'això parlava l'alcalde Ximo Llopis, de netejar aquestes finques abandonades, esperant en que ahí col·laboren i se posen al punt els propietaris de les mateixes.
5: Estan anant bé, ja n'hi ha moltes finques en el terme municipal que estan netes, que ja s'han netejat, i les que no, pues, bueno, pues al final, a setembre, entrarem l'Ajuntament, les netejarem i anem a intentar no tindre pues les menys finques perdudes possibles dins del terme municipal de la Llosa. Al final, està clar que, bueno, que alguna persona sempre se molesta perquè l'obligues a netejar la finca, però, bueno, jo crec que conforme estan passant tot el tema d'incendis, conforme està tot el tema de plagues perquè n'hi ha més calor, conforme està cada vegada que tenim més conills i més problemes en el tema dels conills de cara a arrossegar les collites, els tarongers, sí, i tota la problemàtica que tenim que actuar.
0: Pues parlem precisament de finques. La Unió alerta de l'elevat cost de produir aliments a l'estiu amb carburants un 90% i fertilitzants un 82% més cars que en el 2020. Això diu Carles Peris.
6: I en línies generals, els inputs agraris destinats al procés de la producció, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, suposa un increment de prop del 30%. Des de la Unió advertim, a més, que aquest context inflacionista no s'està traslladant als preus en origen als nostres productors. En aquest sentit, productes valencians estan patint uns diferencials molt grans de lo que és el preu en origen a lo que paga el consumidor.
0: I per demanar de l'Hospital de la Plana, o millor, li fa referència a ell des del PSPB, Rafa Simó.
7: A l'Hospital de la Plana, les urgències ateses només han crescut un 3%, però el temps mitjà d'espera s'ha disparat un 62%, fins superar les més de 5 hores, segons hem descobert els socialistes atenent a les dades oficials. I això no és normal, i Sanitat ha d'explicar què està fallant, si la falta de personal, si hi ha problemes d'organització o si falten recursos d'altre tipus.
0: I abans de l'esport, una darrera nota. La Diputació de Castelló reafirma el seu compromís amb la qualitat de vida de les persones majors i activa una línia d'ajudes per a excursions socioculturals. Darrera setmana d'agost i, per tant, de preparació de la UDE. Rupert Izquierdo.
8: La setmana tindrem els dos últims partits. Dimecres jugarem a l'estadi davant del Silla a les 7 de la vesprada l'últim partit en casa de la pretemporada, i el dissabte a les 6 jugarem en Soneja, el que serà sí que serà ja l'últim partit de la pretemporada. Una pretemporada que està discorrint en molta il·lusió, la veritat. L'equip està responent molt bé, els nous jugadors estan causant una molt bona sensació.
0: I les farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira, Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.

0: por hoy. Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
1: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de Lavall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després, oficialment, dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
2: Yo combino.
3: Ella combina.
2: Todos podemos combinar.
3: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
3: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
3: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
2: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
3: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
4: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
0: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.

Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes. Dimarts 25 d'agost del 2026, avui per avui, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Edició encara d'aquest estiu del 2026, un estiu en el que continuaven...

0: Pues, com a semen, música. El dia de Wednesday dimarts, 25 d'agost del 2026. I què més bonic, no?, que començar en música. I ara esta música que ens porta, que ens porta el cuda, perquè són els convidats protagonistes d'esta edició de l'Hoy por Hoy d'estiu. I és que esta és la darrera setmana, o almenys completa, d'agost. És cert que encara ens queden orígens que ve, el dia 31 per a tancar el mes, però en seguida arriba setembre. De fet, tinc jo així un saluda que, bueno, en València igual, no? Perquè quan saluda no entén de llengües ni de idiomes. Un saluda per al dia, per la primera setmana, els primers dies de setembre, la presentació. L'algú que parlarem de seguida del Festival Internacional de Folclore Ciutat de la Vall d'Uixó. D'això i més coses. Elena Ferrando, Javier Peñarroja, molt bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Vicent.
0: Benvinguts a esta darrera setmana del mes de agost. Com us està anant l'estiu? Això per botinitzar, primer que res.
1: Calorós.
2: Maravillós.
0: Sí, ho heu notat, no?
1: Sí.
2: Però maravillós, maravillós, maravillós.
0: En Itàlia ho està més fresquet o què?
1: No, el contrari, ha estat més ofegat.
0: Més bochorno, no? Encara?
1: Sí.
0: Què tal? Bueno, ara repassarem això anomenat Itàlia. No era, com diria aquell professor emèrit que tenia don Javier, no és una qüestió baladí esta, lo d'Itàlia ha eixit per algo. Com anomenat lo del saluda, Elena, que s'ha enviat el saluda i se presentiu ja, no?, de que ara només arribar els primers dies de setembre, aneu a donar a conèixer la edició de moi del Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó. Arrenquem en tu.
1: El sèptim, ja, qui ho diria?
0: Sèptim.
1: Vam començar en pandèmia, que pensàvem que no eixiria res, i estem en el sèptim, peleant i tirant-ho avant, com podem.
0: I amb el que sigui una edició especial.
1: Especial, sí. És a dir, portem ja anys que estan venint grups de fora, que sabem que són internacionals, però que residien en Espanya, i un guany portem d'origen, de país d'origen, que vinguen ací, en tot el que això comporta de tindre-los per ací.
0: Pues mira, la veritat és que no havia caigut jo, però efectivament sí, venien de diferents llocs, però d'alguna manera residien per ací o estaven per ací,

0: Ara venen de, del son, no?
1: Efectivament, sí,
0: de,
1: sí, sí.
0: De les coses de l'edició d'enguany. Però això no deu de ser res fàcil d'organitzar,
1: No, que te porta molta faena. Molta.
0: I quina d'aquesta faena, home, la que sigui interna, òbviament no, però quina d'esta que pot ser coneguda, no?, de contar-li a la gent de com és un poc tot este procés, de ficar-se en contacte, de mirar, parlar, de tres que vindre...
1: És complicat perquè és primera la logística, que no és fàcil, perquè tant a l'anar com al vindre no és només el moviment de les persones, és els instruments, són els trajes, no és Javi que també està en una banda, pues te pot dir
0: en vàries,
1: sí, en vàries, però en cas que no parega, pues així portem gent adulta, gent menors, sí. Molts instruments, molts trajes regionals, que és, a més de l'equipatge de cada un, tot el que comporta, tant a l'anar nosaltres com al vindre ells, és a dir, i que en este cas, pues, hem tingut que anar en avió, perquè, bueno, un avió i una fragoneta, que diem nosaltres, per a portar els trastos, sí, per a poder arribar al lloc i poder arribar en condicions de poder fer el espectacle. I al vindre lo mateix, és a dir,
0: que quan la gent al final, bueno, en este cas, no, perquè estem parlant del que serà el proper certamen, el Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó, quan la gent veu a l'escenari la gent ja tota ataviada, no, en estratges i ballant, etc., tota la feina que hi ha darrere, i la que no se veu, però la que s'ha tingut que fer també prèviament.
1: Sí, no, ja no és això, és la recepció, rebre-los, acomodar-los, estar pendent d'ells, ja no només dels que venen de fora d'Espanya, sinó el grup que ve també a nivell nacional, perquè evidentment el que ve a nivell de comunitat, pues, ven el dia, al final és un dia de convivència, però els que venen de fora, tant de la província, fora de la comunitat, com el que ve fora d'Espanya, pues, porta un treball considerable per als dies que venen, i que a més coincidís que setembre és una data que la gent ja està habitualment treballant i comporta un sobreesforç considerable, no només per a nosaltres, sinó per a les nostres famílies també, que deixen d'estar en ells.
0: Però anem a fer una cosa, vull que sigueu vosaltres que vos autocensureu, bueno, en este sentit, que feu l'espoiler que vulgueu fer, no, ni més ni menys, de cara a este sèptim, no? M'has dit, Elena, que
1: sí,
0: serà la sèptima edició, ja. Javier, vostè què diu?
2: Pues que, a veure, sí, és difícil, però el que se tenen és moltes ganes, no? Entonces, quan les coses se fan en ganes, diguem que se porten un poc millor, no les fan més fàcils, però sí un poc més llevaderes, no? I a més, pues, jo què sé, són molta gent organitzant això, molta gent implicada fora també, pues, els instituts, empreses locals, entitats públiques, o sea, en som molts organitzant això, i la veritat és que aixina és un plaer també treballar, agrair també a tots aquells que ens han ajudat a muntar tot això, tant econòmicament com d'altres maneres, perquè sense ells, bueno, això ha sigut impossible. És la edició més ambiciosa de totes,
0: ambiciosa, no?
2: La veritat és que sí. La idea, la veritat, ja que parlaves d'espoilers i d'aixes coses, la idea és, de cara al futur i poc a poc, anar fent que setembre acabi sent un mes d'actes d'Arcude, no?
0: I això seria una idea molt xula,
2: implicar,
0: que s'associarà, no?, directament.
2: Clar. Entonces, durant tot setembre anar organitzant coses, enguany ja farem un poc això, i no... jo què sé, hem sigut, pel que som nosaltres, la veritat és que considerem que hem sigut un poc valents a l'hora de muntar una cosa aixina, pues, implicar això a altres entitats. No vull dir quines, perquè encara no estan totes, entonces no vull fer ningun...
0: Algú ho deixa caure, no?, en el tema dels instituts, ja sé que no...
2: Sí, les institucions educatives, però no sols els instituts.
0: Ah, ja.
2: Els instituts sí, perquè sí. Ja els tenim en el bote.
0: Estan involucrats, els instituts,
2: Però no són els únics, i per tant, altres entitats musicals també. Que sí que volem que col·laboren amb nosaltres, ells també volen col·laborar, estem perfilant els últims detalls i això, i organitzar una sèrie d'actes, com dia, durant tot el mes de setembre, perquè el que volem és que la gent participe no sols com a públic del Festival d'Arcude, sinó també que participe des de dins, no? Bé siga acudint a algunes xerraes, bé siga No sé, inclús que col·laboren en el grup també poden fer socis. Ara després ho repetiré perquè això vull que quede ben a dins del cap de les persones. Poden fer socis d'Arcude i això, involucrar-se més en això, perquè la veritat és que estàs molt bé.
0: Elena, com a presidenta, no me vaig a preguntar-te per el tema de l'institut, perquè això és que ho hem deixat ja ho sabem, no? Ho hem donat a conèixer. El que s'involucren, per exemple, els tres instituts, com d'important és per a vosaltres en el que feu?
1: Per a nosaltres és tot. És a dir, el festival va néixer com algo cultural, però que no volíem que se limitara només al tema de l'espectacle que se fa el dia 26 a l'auditori. No volien que fora només això, és a dir, igual que com estava dient Javier, que volem fer actes al llarg del mes de setembre, que poc a poc anirem omplint perquè la logística, com parlàvem, és complicada i estem intentant-ho, però per a nosaltres els instituts és la part fonamental, perquè el que volem és implicar a la gent jove. També volem anar a implicar a la gent jove perquè vam començar fa, crec que són 4 edicions. En la tercera, no recordo si era la tercera o la quarta, la meva memòria és molt ruïn, però vam començar en el Departament d'Arts Plàstiques de l'Honori García. Ells són els encarregats de fer la part del cartell. Sempre tenim una persona xiqueta, el que primer ens passen els professors, fan la primera cura tècnica, sí, diguem, i es passen a nosaltres les opcions per a la part més sentimental, que dic jo, del m'agrada, no m'agrada, sense entendre al punt de d'això, i d'ahir és el cartell guanyador, que és el cartell que anuncia el festival. I això va ser el primer projecte que vam fer. Quan el vam tindre més menys consolidat, vam anar al següent institut, que va ser el Benigasló, per a parlar tant en el departament de debat com en el departament d'arts plàstiques, per a fer la part de la presentació de l'acte. Les primeres edicions van ser excomponents del grup que voluntàriament van voler col·laborar, bueno, excepte el primer, que va ser Marina Lluna, que se va prestar un poc a dit, i el resto han sigut excomponents del grup que se van prestar a fer la col·laboració per presentar l'acte. I després de parlar en el Benigasló, es va aparèixer bé el projecte i ells són els que van treballar un poc el guió per a fer la presentació de l'acte, sobretot la primera part i el final, perquè el presentar els grups al final és un poc contar cada grup la història. I enguany vam anar a parlar en l'institut que ens quedava, que era el Botànic Cabanilles, per a comentar de fer el projecte de la part audiovisual del festival, és a dir, tota la part que se projecta tant durant el festival com el vídeo presentació o el vídeo promocional del festival, que es llançarà tant per les televisions com en redes socials per a cridar un poc a la gent per al festival. I vam anar un poc tard pensant ja que seria per a la pròxima edició, però els professors van dir no, tirem avant i per a enguany, i ahí estem. El problema és que ens va pillar la vaga del professorat i dels estudiants també, i bueno, pues ho tenim un poc, pues jo confio tant en el professorat com en els alumnes, que ara en el mes de setembre pues pegarem una espenta dels últims 2 mesos de curs, que no vam poder treballar al respecte, però jo pense que eixirà bé i tirarem tot xavant.
0: Ara després vos preguntaré per el viatge a Itàlia que heu tingut, i també perquè això crec que ho relacionarem, no?, en el programa Erasmus. Però abans, per el que comentava Javier Peñarroja, de que volíeu que setembre pues fora un mes molt dedicat, no?, a coses d'Arcude. No sé si en aquesta idea o en aquest esperit és un poc algú dels actes que també sé, i ara me contareu, no?, que aneu a fer relacionats en el que serà este festival, però òbviament no ni en aquesta data ni a lo millor tampoc en setembre. Per exemple, sé que teniu una presentació d'un llibre sobre jotes, i sé que teniu també una xerrada d'un folclorista. Tot això és un poc en el que comentaves, Javier, que en setembre seria temàtic algun dia?
2: Sí, efectivament, no sols l'omplir el mes de setembre, sinó lo de implicar més a la gent, no?, que no siga vindre de públic al festival, als concerts i ja està. Primer, pues, com tu has dit, el que volem és organitzar durant tot el mes de setembre actes, i enguany són dos actes que ens han paregut molt interessants: la presentació del llibre de Xavier de Bétera, encara no té data, la veritat, però no sé si, i finalment igual pot ser-nos en setembre, no ho sé, igual ho hem de moure, però no molt tampoc, no volem moure-ho molt per a no desvincular-ho. Però és la presentació del llibre a la JJ de Xavier de Bétera. Xavier de Bétera és un cantador d'estil de València i professor de cant d'estil al Conservatori, i un poc el que volem és enfocar la música popular, la música tradicional, tot allò que és al cap i a la fi és, diguem, la finalitat d'Arcude, apropar-ho més cap a la part més tècnica de la música, no? Pues enfocar-ho un poc cap al Conservatori. Parlant en Xavier, també ens va comentar que diu, a veure, sí, però que no vos oblideu que això és un llibre senzillet, per tant està enfocat tant per a la gent de Conservatori que vulgui conèixer i apropar-se a la música popular, com per a la gent que potser no tinga coneixements tècnics en música, però que també li interessa molt este món, perquè ahí també estan les lletres, n'hi ha un pròleg per ser molt interessant de Fermín Pardo, que sí que és un folclorista altament reconegut. I no ho sé, la veritat és que és un llibre molt ben fet i enfocat cap a tots els públics. I això és la presentació d'aquest llibre. També farem la presentació d'un altre llibre, que és El fil de la memòria, el romancer de la província de Castelló, d'Àlex Torres. Àlex Torres és una autèntica eminència en això de la música popular, a més en totes les disciplines, tant en el cant com en la música, com en la dansa. És un tio que ha viatjat molt, i ha viatjat molt per els indrets més extraordinaris de la província i en realitat del País Valencià en general, i té una cultura de música popular increïble. Coneix, és una autèntica virgueria parlar en ell. I la veritat és que tindrem la sort de tindre'l ací, ahí sí que sabem la data, que és el dia, serà el dia 9 de setembre. Encara no podem donar més dades, però les donarem. Però el dia de 9 de setembre de vespre ja vos el podeu guardar, perquè tot aquell que li interessa això, la veritat és que aquest dia trobarà tant en la xerrada com en el llibre. A més, vindrà amb músics, per tant farà una demostració musical, i trobareu a un tio simpatiquíssim que té una cultura de cultura popular en general, té una cultura popular vastíssima, molt extensa, i un llibre també pensat per a tots els públics, i la xerrada també per a tots els públics.
0: Serà una xerrada teòrico-pràctica, podríem dir, no? Perquè seria, sí, també en demostració. Ara parlem del viatge a Itàlia. Venga, però quan parlem d'Itàlia, de qualsevol punt d'Europa, me ve a mi el pensament que Arcude, com a gran ambaixador de la vall, que és, i ho ha sigut sempre, crec, tu tindràs, de logo, tindràs les dates o els records més, tu sabràs millor que jo, de logo, que Arcude és la primera entitat, no?, que realment se pot dir que va començar a escampar el nom de la vall en positiu pel món.
1: No sé si la primera entitat, lo que sí que crec és que som la entitat cultural que més ha portat el nom de la vall fora de la vall.
0: Uh-huh. Sí.
1: A nivell nacional i internacional, evidentment, sí, hi ha moltes entitats culturals que van per molts llocs, però crec que...
0: Però aquesta seguideta o aquesta seguida que portava Arcude, que no parava i que anava per tota Europa, bueno, si n'hi ha algú, pues ja li demane disculpes per anticipat, però és que a mi ara en aquest moment no me ve ningú, eh?
1: No, a mi tampoc, jo crec que no n'hi ha cap entitat cultural en el poble.
0: Per això te preguntava.
2: O sea, jo vos convido que vingueu un divendres a l'assaig, i ahí hi ha un mapa d'Europa tot ple de xinxetes a pegades de tots els llocs que ha estat al Fuder.
0: Feu això, no?
2: Està ahí, a la vista.
1: Sí, sí, sí, en tenim uno un poc així de més rústic, en tenim un altre que és més antic.
0: Això era de l'antic règim, ja, quan estava la...
2: No, ahí no està.
1: Sí,
0: Iugoslàvia, i aquestes
1: coses. Sí, sí, sí, n'hi ha dos. En tenim un, que està a la URSS, l'antiga Iugoslàvia.
0: Checoslovàquia.
1: Exacte, que ells està dins, el tenim guardat, no l'hem tirat perquè està molt bé, que a més el tio Gonzalo se dedicava a ficar ficava en el taladro dels, en els taladros per fer les fulles dels forats, pues ella ho feia en pegatinetes. Hòstia. I entonces anava apuntant punteig rojos, i ahí està, crec que és hasta l'any 90 aproximadament, n'hi ha punteig, i a partir d'ahí nosaltres hem ficat el que tenim fora, que també hem anat punxant per a tindre un poc, però sí, sí, el tenim ple.
2: Però tot aquell que entra i ho veu, la veritat és que se sorprèn, eh?
0: No ho vull tot, però aixina, digueu-me, què sé, aixina de carrereta, digueu-me llocs.
1: Com a països?
0: Bueno, com a països, com a ciutat, m'està igual. Sí. Més que res per botinejar un poc, però, en estat al cul de muny a baix.
1: A veure, províncies espanyoles crec que mos faltarà...
0: Poques.
1: Poques.
2: Vicent quiere carnaza. Quiere...
1: Carnaza. Europa tenim...
0: No, no, i d'Espanya també m'interessa.
1: No, Espanya la tenim pràcticament tota.
0: Mira, d'Espanya on més heu anat... no me digueu, òbviament, València i Castelló, que ja em dona perfecte. On més heu anat, pel motiu que siga...
1: Pues és que no sabria dir-te, perquè és que si agarrem els arxius, que a més ara estem furgant per ahí, sí? Arxius, és que hem anat tantes vegades a tants llocs dins d'Espanya, és a dir, és que dins d'Espanya crec que ens queda Ceuta i Melilla, perquè crec que no hem creuat l'estret, és l'únic lloc d'Espanya.
0: Però no sóc amb teu, a veure si quan aneu és d'un altre país.
2: No volia dir res, jo no volia dir res.
0: No, aquest també l'estiu, estàs calent molt estar mentint ara l'estiu, home.
1: No, no, però crec que són les dos ciutats o capitals de,
0: sí,
1: de, ciutats autònomes, sí, que no hem anat. A la resta totes, és a dir, no n'hi ha cap província espanyola que Arcudé no hagi estat.
0: Mamma mia, i per Europa...
1: Europa, te puc dir que hem estat Portugal, França hem estat moltes vegades, Itàlia hem estat moltes vegades,
2: Àustria, Irlanda,
1: Irlanda, Holanda, Bèlgica, bueno, Holanda no, ara són Països Baixos,
2: Polònia,
1: Alemanya, països nòrdics no hem estat, llevant de Polònia, que vam estar a la part alta,
0: sí.
1: Suècia, Noruega, i no hem estat, però
2: Escandinàvia no.
1: Escandinàvia no hem
0: estat. Pendent, no?
1: Sí, sí, la tenim ahí apuntant roget.
2: Si se feu socis, anirem.
0: Se podran fer coses.
1: No, Luxemburgo també hem estat també, és que són tais països.
2: Portugal
1: sencera, és a dir, Portugal des de dalt a vall, sencereta. Sí, sí.
0: Conteu-me el viatge a Itàlia, a Castelforte.
1: Castelforte, sí, sí.
0: Com ha estat?
1: Està molt bé. Per a mi ha sigut un retrobament, per a molta gent del grup ha sigut una experiència nova, perquè la gent jove que tenim al grup no havia coincidit mai, no havia participat encara en un festival internacional fora d'ací, en el que ha hagut una convivència en altres grups de fora i aquestes coses. Per a mi ha sigut un retrobament perquè el grup va estar ja en este festival en l'any 98, si no recorde mal, és a dir, fa 28 anys vam estar allí i vam ser el primer grup espanyol en participar en aquest festival, un festival que a més no som nosaltres els únics convidats internacionals. En este cas hem coincidit en un grup de Brasil, un altre de Mèxic i l'altre era d'Armènia, efectivament, a part d'altres grups de distintes regions d'Itàlia, però no hem sigut l'únic país convidat.
0: Europeus, Itàlia i vosaltres.
1: Efectivament. I després els altres eren de, pues això, Armènia, Mèxic i Brasil. Uh-huh. I clar, per a mi evidentment ha sigut un retrobament de molta gent que estava fa 28 anys i que continua estant, i això ha sigut per a mi molt bonic, és a dir, com estar a casa. I jo crec que per a la gent del grup, la gent més jove del grup, ha sigut una experiència completament nova, perquè estem convivint en un mateix lloc en molta més gent. Han hagut altres grups allí d'Itàlia que ens han demanat per favor el contacte perquè volen que anem al seu festival en anys futurs, i després evidentment ells també poder vindre ací a ballar, i ha sigut altament gratificant per això.
0: O sigui que vos tenen la base de dades ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Ja mos tenien, eh? Mos tenien. Però sí, a més sobretot la convivència en gent de tants llocs, no? Jo crec que ha sigut lo més interessant. Al final, si evidentment avui en dia pues és relativament senzill conviure en gent que ve d'altres llocs, fa temps això no era tan normal i cridava més l'atenció, però inclús a Xina, sobretot quan convius en gent de no sé, de Brasil, en un lloc que no és ni ta casa ni sa casa, al final vos veieu, pues, gràcies a Déu, forçats a conèixer-vos i a estar propet. i és una convivència pues, molt intensa, perquè estàs dormint en el mateix lloc, dines el mateix en el mateix lloc, no ho sé, és molt intensa, i sobretot per a la gent més jove, que per alguns era el primer viatge que feien també. La veritat és que ha sigut, jo crec que ha sigut molt bonic.
0: Abans, Elena, en temps del tio Gonzalo, quasi que per a viatjar la gent diria, apuntem-vos al cul d'aquí, us vagin per tots els puestos, sí. Així la voreu molt, no?
1: Sí, de fet, jo vaig començar a conèixer Europa així, és a dir, ara és més fàcil, n'hi ha companyies de baix cost, sí. N'hi ha moltes ofertes d'hotel, estan les distintes empreses que de low cost que digui jo per a viatjar, però clar, quan, per exemple, quan jo vaig començar l'any 90, això era pràcticament impensable, és a dir, i si és en el viatge final del curs de l'institut i poc més.
0: I és d'Itàlia, vindran així, tornen la visita, com en aquestes coses? Jo sé que de vegades quan aneu a algun lloc, després ells tornen la visita, no sé si això ho podem relacionar ja en aquest programa Erasmus o no té res que veure.
1: Sí, el podem relacionar perfectament, és a dir, en este cas hem decidit que volem fer aquest programa Erasmus per a que siga continu en el temps i que la gent jove veig que, com dia Javier, que és una altra manera de conviure, és a dir, els programes Erasmus en els instituts i aquestes coses estan en alguna casa particular, on hi ha vegades que estan inclús en apartaments els xassoles que se busquen, però és que així és conviure en altra gent, ja no només del país al que va, sinó d'altres països. Crec que és una experiència de vida per a tots i de convivència, i entonces han volgut fer el programa, integrar el projecte en el programa Erasmus per a la gent jove que tenim nosaltres, i a més en este cas en este grup també. Ells se'n van cridar, se va proposar la idea, és a dir, anem a intentar fer tant el viatge nosaltres com ells vindre així, però vam intentar projectar-ho dins del programa Erasmus per a que siga algo continu. De fet, si no passa res, al mes d'octubre presentarem un altre projecte per a l'any que ve poder anar a un altre país a fer el programa Erasmus, en este cas en la part cultural, ja no només l'educativa, sinó en la part cultural de tant nostra com d'ells, per a nosaltres anar i ells vindre, i volem que això siga un continu en el temps per a poder mantindre que la gent jove veja que hi ha una altra manera d'Erasmus, a més de l'educativa.
0: M'ha vingut un... no sé, déjà vu d'esto no, això que era el déjà vu, Javier, que quan havies viscut algo,
2: és quan,
0: no?
2: Tu veus algo que creus que ja havies viscut abans.
0: No, pues no és exactament això el que volia dir. Crec que una afirmació teva una volta que tenies
2: jo faig moltes afirmacions,
0: però esta me'n recordo perquè me va cridar l'atenció,
2: i el meu índex d'encert és aproximadament el 23%,
0: per lo llunyanya que queda, no? O que tenies o familiars o amistats o en definitiva bona relació per Argentina. Lo diria jo per l'hora, per el tema de lo de viatjar, com Elena abans ha anomenat lo de Mèxic, lo de Brasil i tal, i costina, pues a veure si aprofitant un poc o estirant d'ixe fil que tu tenies per allí,
2: pues, pues, que per, és família molt llunyana, eh?
0: Per què no arcuda allí, no? O què?
2: Bueno, sí, pues per què no, no? De fet, grups argentins han vingut així a ballar en 3 anys, per tant, ja podríem tindre, crec que és més fàcil tirar per ixe fil dels grups que han vingut que de la família, que jo no els conec des de que no era xiquet.
1: Contactes en tenim. Contactes per a creuar, contactes per a creuar el xarco que se diu, en tenim. El problema més gros és si Europa ja és complicat. És complicat perquè hasta fa 4 dies, evidentment, a Europa anàvem i anàvem en autocar. Però, claro, en tot això de conforme està el gasoil, ja, pues els preus, bueno, estan... Però sí que ens agradaria creuar el
2: sí,
1: xarquet,
2: però... per motius econòmics, però per altres motius també.
1: Sí, sí, en general, el temps, sobretot.
2: La logística d'un vol transatlàntic no és la logística de... Ara, per exemple, com te deia Elena abans, pues, ha hagut una part del grup, concretament dues persones, que han anat en furgoneta hasta Itàlia transportant per terra tot allò que no se podia o que haguera sigut molt difícil transportar en avió, no?
0: Sí, sí.
2: Això a Argentina no ho pots fer. Per tant, ja complica la cosa un poc més.
0: Ja que estem parlant de diners i estem en estiu, que sembla que aquests programes puguen relaxar-se un poquet més, no? Fer les preguntes més directes. Elena, segur que no t'enfades perquè jo diga... Ja em faré molt xulo el que has dit. Què no vols... Tienes a modo de subvención, lo que vale es que la gent vos contracte y que pugau expandir el vostre art, la vostra cultura, el que feu, y ahí sí, que nelguen contrats y a dir que és el cude, ¿no?
1: Sí, sí, és a dir, jo anem a veure que tota ajuda econòmica, evidentment, no per a nosaltres ens fa falta, i més per a sobretot en guany ho notarem perquè el festival...
0: Que serà tu que des bé, perquè després quan Peñarroja vol dir lo que la gent s'apunta i pague...
1: Sí, sí.
0: Poli bueno, poli bueno,
1: poli malo. Poli malo. Jo con la jefa sóc el poli malo.
2: No, el malo vaig a ser jo.
1: Sí, vaig a ser ell, però dona igual.
0: Compte'ns això, que voleu contractes.
1: Sí, és a dir, jo sóc partidària de, jo no sóc partidària de paguetes, que se diuen, no? Jo sóc partidària més de que ens contracten.
0: Sí.
1: És a dir, al final nosaltres som associació sense ànim de lucre i nosaltres així ningú cobra per vindre ni a tocar ni a ballar.
0: Uh-huh.
1: És a dir, lo que volem és intentar ser autosuficients.
0: Clar,
1: per la nostra faena.
0: Unes despeses i òbviament s'han de cobrir.
1: Efectivament, és a dir, hem anat a Itàlia. Ha tingut un cost molt elevat, uh-huh, molt, molt elevat, tant pels bitllets d'avió com per el transport en carretera, que també té un cost que així se queixen del preu del gasoil o de la gasolina, però hi ha que creuar frontera, dos fronteres, i entonces se sap aquí, perquè nosaltres teníem un pressupost aproximat, marcat per a la furgoneta, i s'ha rebassat evidentment, perquè quan hem creuat la Jonquera els preus del gasoil i de la gasolina eren coses desorbitades, és a dir, Santa Rita que me quede com estoy.
0: Sí, sí, sí.
1: Saps? Per, i tot això porta un cost que evidentment n'hi ha que intentar sufragar, i per això treballem, per això ballem, per a poder fer aquest tipus de festivals després internacionals quan ens conviden. Però clar, és impossible arribar ahí sense tindre uns ingressos econòmics.
0: Claro.
1: I els que volem nosaltres al final és per faena, és a dir, nosaltres volem que les festes del poble ens convide, que a més n'hi ha molta gent del poble que mos veu pel carrer i mos diu, ai, per què no balleu en aquestes festes? Pues no ballem perquè no venen a cridar-nos, perquè nosaltres si venen a buscar-nos estem encantats de poder fer un espectacle o una actuació d'hora a hora i mitja d'actuació sense, sí, cap, sí, tipus de problema. Així que ha vingut un ajuntament de fora i ens va cridar per a fer un espectacle en octubre, crec que va ser de l'any passat, no recordo bé si era octubre o novembre, i vam eixir d'allí i vam vindre a donar-nos la enhorabona, perquè van dir, escolta, és que heu estat hora i mitja pegant-li i ha sigut un superxulo. Al final el que volem nosaltres és que, pues igual que se quiden altres espectacles per a festes, sí, que evidentment n'hi ha públic per tot, però que se'n recorden que nosaltres també estem així, que podem fer un entreteniment d'hora i mitja com podem fer a tres, i d'això. Però volem que ens contracten, al final el que volem és feina, el que se vol és això,
0: sí, no,
1: si se pot, evidentment nosaltres volem intentar poder subsanar tot el que comporta per a poder, és a dir, ha vingut el grup, hem anat a Toledo també a ballar, a un poble de Toledo, i ells venen al festival i evidentment i se cost n'hi ha que sufragar-lo, i al final anem per amor a l'arte, així no paga ningú per vindre a ballar o a tocar, anem per amor a l'arte, que mos costa els nostres diners evidentment, però ningú,
0: sí, al final sempre acaba costant alguna perra, és inevitable,
1: sí, sí, evidentment,
0: això li agrada, no?
1: Exactament, ja. Però ja no va això sinó tot, però al final el que volem és feinar per a poder sufragar
0: Javier,
1: aquests viatges.
0: I la gent que puja a acostar-se a Arcude és que bueno, pues òbviament s'agrada tot això i puguen aportar musicalment o com siga una qüestió.
2: Bueno, en realitat per la raó que siga, primer, abans de res, no estic molt d'acord en el que acaba de dir Elena, no vull ser el poli malo que no està d'acord, al revés, estic molt d'acord en el que acaba de dir, simplement afegir que a més de pues, les entitats i totes aquestes coses i pues, sí, els contractes i això, també un particular pot aportar, i ja ho estan fent algun que altre, i és una manera que nosaltres també tenim de financiar-nos i de seguir oferint.
0: Que li agrada i se sent bé pues, col·laborant, no? Fent factible.
2: Clar, entonces, o sea, que una persona es pot fer sòcia de Arcude per 25 euros a l'any, o sea, que no són diners, no va dir, és un cafè al dia, no, que va, ni de conya, ojalà fos un cafè al dia, però simplement per 25 euros a l'any pot col·laborar amb nosaltres, se pot posar en contacte amb nosaltres, bé per xarxes, bé venint ahí a la caseta d'Arcude, o de la manera que vulguin en qualsevol de nosaltres si mos veuen per el carrer, i mos ficarem en contacte amb ell per a fer-li arribar pues, com fer-se soci, i això és una altra manera de seguir fent gran la cultura del nostre poble. Després, això està tenint un interès creixent en la població, la veritat, en realitat no sols a Cint la Vall sinó en tots els llocs, i també apostar per Arcudes, apostar per un grup que porta diguem, transportant la cultura valenciana des de fa ja pues, 71 anys, vull dir. Ja, mosa, diguem,
0: el mapa ese que tenen, el nou el van ficar quan tu vas néixer, o sea,
2: sí,
0: tu veges, eh?
2: Sí, però no sols per molts llocs, sinó sí, també durant molts anys.
0: Sí, sí, sí.
2: I per tant tenim una trajectòria pues, que mos avala, i apostar per Arcudio pues, és apostar per això, per un grup que, diguem, que ha demostrat que sap el que fa. I mos encantaria contar amb tota la gent, no sols de la Vall, sinó d'on siga, per a col·laborar amb nosaltres o per a vindre com a públic. En definitiva, per a que disfruten i per a seguir fregant la cultura del nostre poble.
0: Pues ara de seguida anem a tancar la xerrada en altre dels temes. Hem obert de nou, tancarem en un altre, ens explicaré el per què, però ja per anar finalitzant, Elena, com a presidenta, a mode de sig, de cara al que serà este festival. Sé jo que la presentació ho teniu també el dia, el principi de setembre, el dia 6, crec que
1: és. Divendres. El primer divendres.
0: Molt bé. A mode aixina de sig de la presidenta, què li contem a la gent?
1: Uf, que vinguin a participar, és a dir, en qualsevol dels actes, ja no sols el dia del festival, que vinguin a la presentació, que vegin el treball que se fa en la gent jove dels instituts, que ahir és el dia, és més per a ells que per a nosaltres, és per a que ells ens diguin com han treballat, com s'han sentit o com, en què s'han inspirat per a fer la, cada un la feina que li correspon. Uh-huh. I després que participen en nosaltres, que vinguin a les xerrades, seran, com ha dit Javier, molt, molt, molt interessants, no només per a la gent que li agrada el folklore, sinó per a la gent que li agrada la cultura en general, o la música, o la dansa, o la història, i que siguin partícips en general, en qualsevol cosa.
0: Pues anem a tancar en este tema perquè l'altre llat es titula com era el Messinens? Com...
2: No, això és la primera que ha sonat. Això és la primera que ha sonat. Esta, si no recorde mal, és el... Ah, bueno, això és la primera que ha sonat, que torna a sonar.
1: Sí.
2: Ok. Pues sí, no, en realitat no per ningú motiu, perquè mos agrada molt.
1: Perquè així som dos que toquem i mos agrada molt musicalment.
0: Però anem a deixar-ho així. Moltíssimes gràcies per la visita i que vaig a veure.
2: A tu,
1: adéu.

0: Tens alguna cosa que millorar a la Vall d'Uixó? Un banc trencat? Un parc que necessita una reparació? Una vorera en mal estat? Ara és molt fàcil. Envia'ns un WhatsApp al 620-916-588 i ajuda'ns a millorar la nostra ciutat. Ja hem solucionat més de 300 incidències gràcies a la participació de la ciutadania. Ajuntament de la Vall d'Uixó. Tu ens ho comptes. Nosaltres ho solucionem. WhatsApp 620-916-588.
1: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

0: Dos de la vesprada i 18 minuts. Dimarts 25 d'agost del 2026, la data en què fa un mes en què va començar l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Precisament avui el secretari provincial dels socialistes de Castelló, Samuel Palomir, insta el Consell a prioritzar els punts amb major risc d'erosió i concretar el pla anunciat després de l'incendi de la Vall d'Uixó.
1: Ha passat un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i ara el risc està també en que les primeres pluges fortes s'enduen part del sol que s'ha quedat desprotegit. La Generalitat ha de tindre identificats ja els punts més vulnerables i els recursos preparats per actuar on els tècnics indiquen. En una muntanya cremada, improvisar o arribar tard pot agreujar els danys i dificultar durant anys la recuperació del terreny.
0: Fa un mes ja d'aquell incendi que per a la història pues, ha passat com a incendi forestal de la Vall d'Uixó. A peu de canó, per dir-ho d'alguna manera, des del lloc de comandament avançat, des del primer moment va estar Javier Ferreres, que crec que tenim ahí a l'altre costat del telèfon. Javier Ferreres, bon dia, bona vesprada ja.
2: Bona sort, Vicent, què tal?
0: 25 d'agost, allò era 25 de juliol, era dissabte, anava a ser pues, un dissabte més d'estiu, calorós, en molts actes i tal. ¿Y cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar la historia? ¿Cómo recordes?
2: Estos días comentando, ¿no? Porque pues son días de estío, ¿no? Que estás en la gente, estás en amigos y claro, la noticia va a ser tan importante, tan trascendente que claro, el incendio de la Vall, a nivel nacional, pues todo el mundo pregunta, ¿no? Y tengo que estar reviviendo cada uno que le contaba la historia, ¿no? Y bueno, pues sí, el momento hice lo que tú dices, era un dissabte normal, que bien que ya tenemos amigos para esmorzar, y de momento tenía un conato que en Sandy, en el carrer darrere de la escuela nueva que se estaba haciendo, y bueno, y ahí comienza toda la historia, después dice se controla, y de ahí bueno, anem al carrer 8, en el que al final acaba descontrolándose, y es que vam viure allí, ¿no? Que vam estar allí, ven, como donaba la sensación de que pudieran acabar, de que al final era... pues un incendi que poguera ser controlat, a veure en directe com de moment allò pegava una explosió espectacular, com veies que de moment el fum que se feia com sòlid, era una cosa impressionant, i com vas veure que pujava, que creua el barranc cara al castell, i entonces els bombers ja van dir esto se mos va de les mans, i així no va ser, com se'n va anar de les mans, i com va començar pues, tot aquell desastre, que a partir d'això va desencadenar durant tota aquesta vesprada, tota la nit quan va tornar a passar el poble, pues hem comentat no més vegades de totes aquestes sensacions, tot aquest de perill també sobre algunes parts de la població de la vall, pues el perímetre del Toledo, Carbonaire, zona de Sant, pues bueno, tot allò que ja vam viure, no, que vam estar ahí, Àngel i jo, i totes aquestes sensacions que se van tindre de perill, i com al final a la tasca, no, dels mitjans públics d'extinció d'incendis, com el Bombers, no? Com el Bombers, la Generalitat, la UME, pues la policia local, evidentment, però més directament pues, lo que són bomberos i extinció, no? I forestal, per apagar-lo, i al final, pues, com dic, se'n van anar de les mans, i bueno, han estat treballant molt intensament controlar-lo, però lamentablement, pues, que són les de l'incendi, que ha sigut un dels incendis més devastadors d'Espanya d'enguany.
0: Sí.
2: I n'estem, com dius tu, a un mes d'aquest desastre de lo que anava a ser un principi d'estiu. Bueno, ja portàvem l'estiu com en calorós i que al final pues, va desencadenar per això pues, tot el que va comportar després, pues, i ses penyes amb gas, que també van comentar, no?
0: Sí.
2: Que la gent, pareixia que la gent li faltava una mica d'espenta, que estaven tots en una sensació estranya en el cos i que res ha sigut conforme hauria de ser.
0: Dos qüestions més rapidetes per tancar este tema. Una d'elles, òbviament, és que, està esa finestra única també en l'Ajuntament, no?, per canalitzar un poc, informar sobre el tema d'ajudes a persones afectades en propietat, en fi, que és per el tema de l'incendi. I després un altre, un missatge que, sobretot, i jo agraeix de la gent entesa, i que ningú malinterprete quan dic gent entesa, de dir que està molt bé canalitzar les ajudes, de tornar a que torni a ser el terme, les muntanyes com hem conegut, però s'ha de fer piano quan toque, i sempre assessorar per gent que es pot portar pel bon camí.

0: algun tipus d'activitat o algun tipus de caseta que al final sí que s'han vist afectades, no? Però, bueno, per això estan les aquestes ajudes, com dic, i, bueno, des de l'Ajuntament pues, estem intentant ajudar perquè siga el més fàcil i el tràmit siga el més àgil per a les persones que pugui, que siguin beneficiaris d'aquestes ajudes. I respecte a de la, com dius tu, no? de la bona voluntat, que està molt bé, també vam comentar, no? que està molt bé, que la gent tinga ganes de fer coses, perquè el que passa, també mos sol passar, no? que en un principi, en una primera espenta, quan succeeix un fet, no? com en aquest cas un incendi, pot ser un terremoto, no sé què, en altres zones, no? que n'hi ha, sí. Pues, aquesta primera espenta de tot el món voler ajudar, hi ha que controlar-la, perquè, evidentment, com tu has dit, això s'ha de fer de forma professional, de forma coordinada per equips tècnics que ens diguin com s'ha de fer les reforestacions i veure també aquesta primera necessitat, aquesta primera necessitat natural que té la muntanya de fer una acció també ella pròpiament per si, no? Quan comença a ploure, i això rebrots, també veure com reacciona, entenc que això tècnicament pues, estan esperant també que succeïsquen totes aquestes coses per veure com començar aquesta tasca de reforestació. Com dic, al principi pues, tot el món aixina, que ens agradaria a tots participar, anar a plantar, comprar macetes i anar a plantar-les. No és així. Tenim que esperar, temps n'hi haurà de que puguem participar i en el moment en què això sigui així, que n'hi hagi accions on la gent pugui de forma solidària vindre, ajudar a plantar, ajudar a reforestar, pues ja se comunicarà, ja se coordinarà per les persones que saben d'aquests temes, evidentment. Però ara, de moment, deixar que la muntanya repose, deixar que la muntanya faci la seva pròpia regeneració natural en un principi té que fer després d'una situació com esta i després, pues, poquet a poquet, anirem veient i anirem coordinant a la gent perquè puguen participar.
1: Pues t'agraeix aquesta opinió i anem a tancar ja de forma rapideta dos qüestions. Una d'elles, l'estiu d'històries i historietes també de forma diferent, però bueno, ha tingut el seu recorregut, les novetats que anunciava també abans de l'estiu. Jo crec que ens queda ja molt, molt poquet per a tancar. I segona, i dos, se continua treballant per lo que veiem, no? És que anem per la carretera de la Vall, al Fondeguilla o a l'inrevés, en el tema del parc. N'hi ha avanços, doncs veurem si encara s'arriba temps o no. En aquests dos temes tanquem, Javier.
0: Bueno, pues les nits d'històries, com sempre, un èxit, no? No entrades, perquè no són entrades, però totes les reserves s'han acabat pràcticament a l'instant en quan han eixit i totes han sigut obertes, no? Estem al tanto en les dates, perquè si no recordem mal ara, crec que hi havia un canvi de data en el que és la última, que és la del Carbonaire, però bueno, estem pendents en la web de turisme. Com dic, per si efectivament al final se confirma aquest canvi de data, però bueno, simplement seria passar d'una setmana a una altra, però com sé que n'hi ha gent que està interessada en aquesta xerrada, en aquesta passejada, pues que estem pendents d'això. I respecte a l'altre, pues bueno, enllaçant en conforme has començat, t'ha dit, tenim a Javi al peu del canó, no sé què, o estem al peu del canó, pues bueno, jo no estic al peu dels canons, perquè efectivament m'has pillat al peu dels tobogans del parc, no? Perquè estem així en els últims remats, quan tu dius, la gent pues, haurà vist que estan les hamaques posades, estan les ombrilles posades, està l'obra acabada, i, bueno, estem perfilant, no?, uns remats que n'hi ha ara per ahí per la part que s'ha de també de netejar la part del bosc que colinda, i estem en això. I, bueno, jo no sé dir, ni m'atrevisc ni vull, perquè també són coses que són decisions que són col·legiades i estem pendents d'elles, però ojalà puguem obrir, per lo menos sabem i tenim clar que no són dates per obrir un parc aquàtic, però les coses han vingut conforme han vingut, les retrasos han sigut els que han sigut i al final, pues, des de luego, des d'en Sebaix, des de l'Ajuntament, estem treballant com si fora juny, no? Com si anarem a obrir-lo en una temporada normal. Evidentment no és una temporada normal, però s'intentarà obrir, anem a intentar obrir, que la gent el conega, que la gent l'evalue, que la gent pugui aportar, pugui dir esto está bé, esto está mal, esto m'ho agradaria d'una altra manera, i així, no, pues, que cara l'any que ve podrà obrir ja en totes les condicions i com tocaria i en la data que toca.
1: Pues Javier Ferrer, mil gràcies per haver atès la crida de la SER en este dimarts 25 d'agost del 2026. Que vaja bé, bon dia.
0: Molt bé, Vicent, bon dia.
1: I també arribarà setembre i tindrem la setena edició ja del Festival Internacional de Folklore. Ciutat de la Vall d'Uixó, que organitza a Arcude. Elena Ferrando és la presidenta.
2: Que vinguen a participar. És a dir, en qualsevol dels actes, ja no sols el dia del festival, que vinguin a la presentació, que vegin el treball que se

0: en la gent jove dels instituts, que ahir és el dia, és més per a ells que per a nosaltres, és per a que ells ens diguin com han treballat, com s'han sentit o com, en què s'han inspirat per a fer la, cada un la feina que li correspon. Uh-huh. I després que participen en nosaltres, que vinguin a les xerrades, seran, com ha dit Javier, molt interessants, no només per a la gent que li agrada el folklore, sinó per a la gent que li agrada la cultura en general, o la música, o la dansa, o la història, i que siguin partícips en general, en qualsevol cosa.
1: Les farmàcies de Guàrdia, en Nules, Elvira Velasco, Sant Bertomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segorb 79.

0: ya en este mes de agosto. Siguiendo este asunto, porque además es un animal del mercado de fichajes, nuestro compañero de ser en Cataluña con el Barcelona, con el Girona, Nil Solà, que está de vacaciones, pero que yo quería molestarle cinco minutos. ¿Qué tal, Nil? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, voy a preguntarte primero a nivel periodístico y después fins a un pugues a nivel personal, pero una operación, son tres ofertas diferentes del València a un Girona que no va a pasar fácil.
1: Sí, és tres ofertes d'un València que ha demostrat realment, jo, la veritat és que fins ahir la tarda m'estaven sorgint dubtes importants després dels últims dies, perquè estava clar que el Girona no deixaria marxar Arnau per qualsevol cosa, perquè és un futbolista molt important, perquè és un futbolista que representa els valors del Girona, que mai ha jugat a un lloc que no sigui el Girona, que es va guanyar un lloc al primer equip amb 17 anys i que després, amb l'arribada primer a Francisco, després de Mitchell, ha sigut sempre indiscutible, menys l'any que va tenir Eric García per davant, estem parlant d'un dels millors defenses del món, i que, doncs, bueno, és una marxa dolorosa pel Girona, per tant no podia deixar marxar a un futbolista que representa també allò que ara mateix demana l'afició del Girona, que és l'orgull gironí. I ara, doncs, després d'aquesta última oferta del València, la realitat és que l'operació, jo crec que a aquesta hora podem dir que l'acord entre clubs és total, que s'ha d'acabar de tancar algun petit detall amb el futbolista, però que Arnau Martínez serà jugador del València.
0: És un jugador que està al mercat pel descens del Girona. Si el Girona no era, sí, perdut la categoria, bueno, el més normal és que l'ha hagut de renovar el seu contracte i que seguirà allà.
1: Sí, de fet, la intenció del Girona fa temps que és quan va venir una oferta a l'Atlético de Madrid al voltant de 10 milions fa 3 temporades, no el van deixar sortir. Sempre ha renovat dues vegades abans de marxar gratis. És veritat que se li va fer la promesa de que se'l renovaria o hi hauria una oferta per renovar al setembre, al febrer passat, però... Què passa? Que també des del club, és un Girona, és un club venedor, València ara també ho sé, últimament, a la que un jugador està que s'ha de vendre, si en Kov i Arnau acabaven contracte el 2027, i veia aquests dos futbolistes com els dos futbolistes per fer la venda aquesta temporada. A primera, la clàusula era de 14 milions, situació total diferent, ara a segona baixava en aquest cas a 8, i el Girona doncs sabia que segurament si li hagués fet una proposta a Arnau per renovar a segona hauria sigut complicat que l'acceptés, però és que igualment aquesta oferta no hi ha sigut, per tant, crec que hauria ha estat lleig deixar marxar a un futbolista com Siankov, que s'ha portat com s'ha portat per 4 o 5 milions a l'Àjax, i després Arnau, que fins l'últim moment ha demostrat que si s'havia de quedar i es quedaria i jugaria, doncs que no el deixessin marxar, i el València sense cap mena de dubte. Hi ha hagut altres equips, de fet, sé que hi ha equips que fins ahir van estar preguntant pel futbolista, però crec que la voluntat del València sempre està tenir Arnau, i deixa-m'ho dir, que sé que allà el teniu molt discutit, però m'atreveixo a dir, o dic clarament, que si Arnau fitxa pel València serà per la insistència que li ha mostrat Carlos Corberán.
0: Sí, sí. Vamos, el que jo sabia és que el contacte telefònic amb el jugador ha sigut constant durant l'estiu.
1: Sí, constant, és veritat que al principi segurament no, però la que vam poder parlar li ha traslladat que és un futbolista que vol, és un futbolista que li agrada molt. Arnau és un jugador que pot jugar de carriler, Arnau és un jugador que pot jugar de lateral dret, que pot jugar de tercer central, que ara fa molt de temps que no hi juga, però que ha jugat amb central de dos, de fet va debutar, sempre recorda ell, contra un Albacete que jugava amb 4-4-2 amb Zozulia i Ortuño, i allà ja va fer el seu primer gran partit, per tant és un futbolista que tot i que ara fa molt que no juga, també pot jugar de central jugant amb dos, que ha jugat fins i tot amb Mitchell de pivot la temporada passada quan el Girona necessitava, per tant un perfil que amb 23 anys té més de 100 partits de primera divisió i que ha estat capità d'aquest Girona malgrat baixar, crec que és un perfil molt i molt interessant.
0: Tu poc tenies constància que quan comença el mercat, el que jo explicava ara en la portada del programa, que ell tenia dubtes, no? que volia sí. Esperar, però és de veres que arriba un moment que el València està ahí, que Corberán està ahí, que hi ha una primera proposta formal, i jo crec que ahí Arnau se n'adona que el València va de forma seriosa per ell.
1: Sí, el cop traumàtic del descens sempre és molt complicat per qualsevol futbolista, i hem de recordar que és un jugador que mai ha sortit de casa, que és de Premià, Vilassar de Mar, que està a 25 minuts, mitja hora de Girona, que no ha sortit mai de la seva zona de confort, i el fet de fer aquest pas costava, però jo crec que és el que m'ha explicat, al final tu has d'estar, o normalment acabes volent estar, en els llocs on se't valora, on et demostren que aposten per tu, i jo no tinc cap dubte que això és el que ha fet tant el València a nivell de club amb aquesta última oferta, com Carlos Corberán a nivell d'entrenador, per tant,